Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida.

resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

0: diverses balses.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Molt, molt, molt bon dia. Què tal? Tornem-nos aquí el segon dimarts després d'aquestes vacacions d'estiu que havien agafat. I ara començam curs com els al·lots.

tenim com sempre dues horetes i mitja per compartir ràdio. Els dematins de ràdio es Castells, emissora municipal, que trobes en el 103.4 freqüència modulada, que ho pots fer també a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, per Ràdio Garden, a la fi, us pots escoltar a qualsevol punt.

0: I com fernes escola, vam passarem llista, vam si sou tots. Això m'agradaria que fos tots. A més, qualcú que s'apunti, que descobreixi a lo millor aquesta emissora petita, aquesta única emissora municipal en tota Menorca. Una emissora amiga, una emissora molt d'anar per casa, amb un grup de companys que no són professionals, que mos agrada la ràdio, que l'estimam, i fèiem lo possible perquè aquesta emissora pues segueixi endavant. De vegades costa, no és senzill. Bueno, pues sí, ja veig que sou aquí i jo m'alegra molt.
1: Sou aquí els bons amics que jo

Amb aquesta musiqueta saben que començam a llegir un poc el diari Menorca, que anarem llegint o una pàgina o una notícia i posarem música, ho farem un poquet diferent. Ara veurem si puc llegir perquè se m'han romput les ulleres, ara és, bueno, he enviat un SOS perquè m'enduguin, no sé de que tinc unes altres i ja és que me'n tinc que fer noves. Abans s'encuesta, que és el primer que llegim, demana, ¿cree que debería existir apoyo psicológico para los cuidadores de personas con enfermedades graves? Bueno, pues, com era d'esperar, el 95% diu que sí i el 5% diu que no. La pregunta que podem contestar durant tot el dia d'avui és com prefiere la plaza en el bord de Ciudadela? Bueno, jo ja ho dic. Pau Tenal. Hi ha gent, ui, és que està tan diferent de quan sabeu les fotografies en tot aquest cotxam a quan està buida que, vamos, ni comparació.

I amb aquestes notetes ja de quan ho calenta el sol, que deixarem ja per l'any que ve, perquè, bueno, pues demà ja barata. Barates, bueno, aquest temps d'estiu, aquesta estació, però, avam, que m'ho han donat 10 dies encara de calor, vull dir que no han de baratar res, no hi ha res de baratar mai ni res, encara tenim caloreta, però bueno, se pot dur, llevat d'aquells dies, no te vull ni recordar. Com que vaig començar mitjan mes, anem a recordar un poquet així, refrenero de que mes de setembre, que com es temps, com es canvi climàtic, va baratant. Hi ha coses que posa que ja, en mes de setembre, ja podríem posar que passa octubre o novembre, però bon, repassarem un poquet, amb unes musiquetes. Ai, després tenim avui horoscopo, avui sí.

e di que via. Els horòscopos avui. I farem com sempre, llegirem tres i posarem una musiqueta, vale?

començar amb per Àries. Àries, atent. Àries, que és de dia 21 de març a dia 19 d'abril. Te sentirás con buenos reflejos. Una gestión pendiente quedará solucionada. Y en amor habrá mucha pasión. Tauro, de 20 d'abril a 20 de maig. Buenas actividades al aire libre. Recibirás el apoyo de una persona influyente y en amor pasable. Anem pels bessons. Gèminis, de dia 21 de maig a 20 de juny. Recuperaràs l'equilibri, això referent a la salut. Una negociació avançarà a tu favor. I en amor te sentiràs especialment atractiu i seductor.

Venga y seguim. Llegite aquí un xil. Quedar no lo digo. Anem per càncer. Dia 21 de juny a dia 22 de juliol. Vigila les males postures. Tendràs que assumir més responsabilitat. I en amor, momento para hablar del futuro.

Passarem-se circulars que tenim per d'aquí. Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are singing. Des del Centre de Cultura del Castell, que el trobau aquí en el carrer Sant Ignasi número 2, mos diuen que les classes de ioga seran de dimarts i divendres de les 19 a les 20. Sí. No posa res més, vull dir que qui li interessi tindrà que anar aquí a Santidat. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. També des de el Centre de Cultura, Cuida tu cuerpo, cultiva bienestar. Classes en el Centre de Cultura, Castell, ioga en silla. Martes y jueves de 9 a 10 y miércoles de 18 a 19. Educación para la salud de la espalda, miércoles de 19 a 20. Movimientos conscientes, bienestar para tu día a día. Es la profesora titulada. I també hi ha una novetat, que Zumba, es Castell dimarts de les 17:30. Inici dia 15 de setembre. Ja ha començat, eh?

l'escola Paco Vallejo de classes d'escacs seràs dimarts dia de 9 a les 20 hores. Tot això ve de Centre de Cultura d'Escacs.

com queda la programació. La programació avui, avui que ahir van tenir miscel·lània matinal i bueno, i no va poder venir en el Litxo, ja que ve. Avui dimarts serà l'únic programa que hi haurà de missions locals, perquè nostres bandes, en Santi, no pot venir, ja saben, per motius laborals, i també li passa el mateix en el Litxo, ja que ve. Vull dir que avui, en dimarts, en Nic cabrà, però demà tenim de 9 a 11 a soles con Andrea.

Et diré que avui sí, que després de demà tindran a soles con Andrea, de les 9 a les 11, el rato de la melancolia, de les 13 a les 15, amb en Cristóbal Obregón, o Cristobalito, que diu ell. I després tenim grups polítics, de les 7 a les 8, grups polítics de... Allà el PSOE sempre té el primer dimecres, però han baratat amb un altre grup, i el PSOE serà a les 7, de les 7 a les 8, dimecres.

És dijous, que me sembla que és, no sé si és cada dijous o és una vegada en el mes, un espai de sensibilitat de la violència de gènere, És divendres por penyes viernes amb Antoni Pons de les 9 a les 13, el superrato amb en Cristóbal Obregón de les 13 a les 14, Solo para ti amb en Diego Pascual de les 16:30 a les 19. Hey, en Adelina Gómez de les 19 a les 21, no ha pogut estar aquestes setmanes perquè és per motius de salut, És dissabte, ja saben, hi ha un rotatori, una... Cada dissabte pues, hi ha una Adelina, un Toni, un Santi... Viejas y nuevas tendencias, latinos por Menorca, a la hora de la copla, Nandi, de les 15 a les 19. I després el Rincón de la Zarzuela, amb en Santi Seguí de les 19 a les 20. Això és dissabte. I acabam el diumenge, diumenge, en Xapi Llopis de les 10 a les 19. L'hora del buen gusto, de les 14 a les 16, amb en Cristóbal, Obregón i Famosos en l'emissora, amb en Santi Seguí de les 16 a les 21.

0: I ara, ja quan són les 12, pues bueno, ho sabien, eh? Bon dia!
1: Hola, hola, bon dia.
0: Bon dia, tia, bono, bono.
1: Com va?
0: Va, tia i Valtrus.
1: També.
0: Bueno, idò.
1: Anant passant.
0: Idò. Sí. Bueno, ja no vaig saber res de... de sa cunyada.
1: Ah, bueno.
0: De la sabre greu, ja havia passat tot i...
1: Sí, mira.
0: Sí. Ja... tenia uns anys, però bueno, bé.
1: Sí. No, ara ja no estava bé.
0: Ja, idò, sí. Ja, sí, ho sé.
1: Sí, i molt d'anys. Sí.
0: No, i, però bueno, bé, si un se troba bé, se troba bé. Però
1: sí, clar, sí.
0: Que, pues molt sí, bé.
1: Quan t'hi comença a haver cosetes ja,
0: ja no sí. El mateix.
1: Però bueno, què hem de fer?
0: Ell està a Sant Lluís, tia? O no?
1: No, no, ella estava en Escòsamo.
0: Ai, mira, pensava que ella era Sant Lluís.
1: No, no, no, sempre ha estat en Escòsamo.
0: Com veus? Mira, mira.
1: Tot bé, Valtros?
0: Tot bé, anant passant, cosetes, però bueno, i això.
1: Bueno, sí. Malament, si no en tinguessin, també.
0: Poca coseta.
1: Sí, no sabrien què hem de fer.
0: Ell, sa mamà, més que res, bueno, però bueno, bé, un dia està millor, altre dia no tant, però...
1: Idò. Sí.
0: Un home clariguent, a poc a poc,
1: era,
0: ja veurem.
1: Petit també.
0: És petit també, i ara tinc unes ganes que aquesta setmana n'he vist molt poquet, no l'he vist quasi, perquè bueno, se n'han anat i fet el fin de setmana a fora i res, era. Però bueno, bé.
1: Se'ls va ensenyar,
0: sí.
1: Eh? Donat, senyal que estan bé.
0: Ha donat una estirada grossa, però...
1: Compte, jo ho crec.
0: Ara està molt primet, molt primet. Té unes
1: canvies. No, no, això ho fan, llavors. Ai, bueno, canvien.
0: Me van enviar unes fotos, dic, ai, que cal, veig més prim. Aquestes aquestes.
1: Ja, també orinen molt.
0: Ai,
1: ara,
0: no, ell ha nedat aquest estiu que jo massa li deia a son pare, perquè acabàvem per treure-lo de la piscina ja, no saps, perquè va per amunt, per avall. Ja. I
1: era
0: molt d'exercici el que dius, per avall.
1: Idò, no se'ls va també.
0: Se'l fan també, és, eh?
1: Serà que té ara es bo que orini.
0: Idò, orina, orina. Sí. No, sí, orinar...
1: Ha orinat sempre.
0: Ha orinat molt.
1: Sí. Molt bé, el programa.
0: Netonyi bé, van anar bé les vacacions, eh?
1: Sí.
0: Ara,
1: Molt, molt bé, ja ho dic. Me pens que no havia nedat tant en la meva vida com en guany.
0: Que bé, que ho veus unes tantes i unes tampoc.
1: I allò, les vacacions, cada dia hi han anat.
0: Que bé.
1: I ara, dissabte i diumenge, també encara aprofitant.
0: Sí, sí, i ho devia trobar en tot, també amb els ossos i tot, perquè la veritat
1: sí, no,
0: és que
1: no.
0: Es nedar i et sol...
1: És molt bo,
0: és
1: sí.
0: Molt bo, eh? I és
1: sí,
0: que
1: no.
0: D'una altra manera. És que després te passen unes hores que no tens aquella calor.
1: Claro,
0: que
1: clar.
0: Que no ves, amb aquest cos.
1: No, i tant.
0: Que...
1: No. Que... I la mà que vinís a fua, jo no l'havia trobada mai com enguany.
0: No, claro, si està...
1: Perquè freda, sí, freda, no ho era, estava bé. I després que a vegades hi ha hagut anys que estan molt verdes, saps?
0: Sí.
1: Fa aquella verdor baix que no
0: sí.
1: Fa cap gana posar-t'hi. Enguany, res.
0: Res, ben blaueta.
1: Blanca, el matillo a les 8.
0: Oh, conta, pensa.
1: Plana, que és una piscineta allò, bueno. Deixa-la, deixa-la.
0: Mira, pues, idò. Ho deixam apuntar per l'any que ve.
1: Sí,
0: que,
1: ja igual. Ho faci. Ja ho faci, que jo li vaig dir a Toni i dic... Si enguany ho he passat. En la calorada
0: bueno,
1: que ha fet.
0: Bueno, passarà
1: dit,
0: molt.
1: Pensa que seré eterna, que sí, ja no m'entaré mai.
0: Sí, senyor. Oh, ara aquest dia se pot dur millor, eh?
1: Aquest dia sí.
0: Que no es veu.
1: Avui ara fa un poquet d'aire, jo estic la mar de bé.
0: Jo, això.
1: Fa dies que ja no posem ventilador, almenys.
0: Idò, sí,
1: perquè
0: sí,
1: se'n passa un pot d'aire i, claro.
0: Sí. Jo dic, ara, si firmarien que hi hagués un temps així, però... Ai, ja veurem.
1: Sí. Jo sempre he tingut calor, però un mes o dos i prou. No tenia aquesta calorada, però enguany és que ha estat horrible.
0: Van començar per Sant Joan o antes?
1: I hem acabat ara, quasi, de moment, encara en tornarà a fer.
0: Sí, ja, el veranillo aquest del membrillo de Sant Miguel, ja. No, i que tindrem bon temps, fins molt endavant, però bon temps no és allò.
1: No
0: poder-ho resistir.
1: No, que faci bon temps és guapo i és una cosa,
0: però
1: allò no.
0: Això, enguany, ja veurem si l'any que ve és igual o no. Esperem que no, que faci calor.
1: Si troben que de cada any ha de ser pitjor,
0: sí, l'humitat aquesta. I l'aigua no m'ho arriba, tia, et plou per tot i altres no m'ho toca.
1: L'aigua no hi ha manera.
0: Crec que mentre que arriba de la península cap allà queda enmig de la mà.
1: Hi ha la mullada.
0: Enmig de la mà, no fa cap falta. Fa falta aquí.
1: Perquè... I aquests puestos també que en tenen tanta, tampoc és un desastre.
0: Aquí encara mos falta tots els carrers, totes les terrasses, totes les zones de dalt, tot.
1: Les taulades, que se'n vagi tot. Sí,
0: perquè
1: tota aquesta...
0: el dia que faig, veuràs el que sortirà,
1: El carrer serà vermell. Serà tot vermell.
0: Claro, saps que n'hi ha de porqueria encara.
1: Sí, que n'hi ha molta. Ma n'hi ha molta, molta n'hi ha.
0: Ai, tia.
1: Sí.
0: Enviarem un beso a Toñi, un beso si mos pot escoltar.
1: Sí, segur que mos escolta. I, i saludar a tothom en general. I enviar també, van trobar nana d'amor. Sí. I també van estar molt contentes. Ella diu, jo no he cridat massa, però l'escolti, que no. La van trobar, li enviàvem un beso també a nana, que
0: és
1: una persona molt agradable.
0: Sí, tenim unes quantes que no... Nini Blai també, no la sent?
1: Sí, ara no sé, sí, no la sent, a vegades cridava, però...
0: Sí, no sé, espero que no sigui per res dolent, que estigui bé, i que potser, el que diu, potser agafes el telèfon i dius, ai, no l'he enganxat, idò, ja està.
1: No l'ha pogut agafar, però això potser és que tothom estigui bé.
0: Exacte, que és el que volem, perquè trobem a faltar també els que no ho poden fer, que no mos poden cridar, des de l'ego.
1: Adéu, un beso per vosaltres també i fins dimarts que ve, si Déu vol.
0: Sí, i dimarts que ve ja serà dia 29, el dia de Sant Miquel, idò.
1: Ja tornem a acabar el mes.
0: Ja som a l'octubre.
1: Jo me passa com a fum.
0: És que ara ja no són les setmanes, no, com us passen de veres.
1: Que va, ja ha acabat.
0: Ara ja són els mesos. Ai, Déu.
1: Sembla que era ahir que vam començar el mes de setembre i el que vam.
0: Setembre? Sí. De vegades perd.
1: Jo.
0: Que som a l'agost de setembre. De vegades ho faig, que som a l'agost o som a setembre.
1: Idò, sí. Jo me sembla que antes no passaven tant de veres els mesos.
0: No.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Didi.
0: Bon dia, senyora Juana.
1: Bé, jo ho dic com estic, perquè sí que ho
0: estic. Ah, i jo pensava que ara s'anaria no, tot.
1: He anat a comprar jarabe perquè ara no tinc molt de tos. I jo, si sí, sí, serà, sabràs jo que serà.
0: Sí, i allà, ara...
1: Allà Covid, eh?
0: Sí,
1: m'han dit avui.
0: Allà Covid...
1: Tenia hagut una que fes 6 dies de nit.
0: Allà Covid... No sé, que ara ses vacunes, si ja ses vacunes...
1: No, jo m'han passat, me van cridar, perquè jo s'ha de cridar, me la pos cada any.
0: Claro, bueno,
1: sí, és octubre, me van cridar.
0: Ja.
1: Jo ara me la cridaré, a veure si quan és que sí. Te poso, però l'han passat ja. La cridar, que jo ja soc de ella.
0: Idò, sí, perquè hi ha molta, el que diu,
1: sí,
0: i després ara és també els temps de refredats i de tot.
1: Sí, no, és que fa calor.
0: I... Els al·lors comencen a escola i els nenes se refreden i després se m'ho refreden les àvies, perquè no m'ho no,
1: pleguen. I tot. Tot us aplegant.
0: Però bueno, jo pensava, va, si haguessis pogut anar a nadar, nadar també és el millor
1: que l'he dit. Ningú m'ha acompanyat. Vaig quedar amb una que li duria, però no,
0: sí,
1: no, no sé res d'ella.
0: Bueno.
1: No sé, és que el millor no està bé, jo que sé,
0: no,
1: de dida, saps què, de dida. De dida.
0: No.
1: De dida, sí que saps què és, de dir-se els seus dits.
0: Ah.
1: Diu que assistiu tot us ells a la mà, i depenent del caminador,
0: ah, diu, sí,
1: jo t'acompanyaré, però no te l'ho podrà bé, ni m'ha vingut a veure, tampoc m'ho sap.
0: Clar, en Anida, que són tres germans, que se va morir una
1: germana. Sí, que va morir la germana, sí,
0: el millor no està bé, també. Li enviam un beso, també, en Anida, si m'ho escolta.
1: De Anida, força.
0: I en Amàlia.
1: I en Amàlia,
0: també.
1: I ara que anava a dir també hi ha dada de llumassada, es vaig trobar
0: sí.
1: Dues vegades i algú es pot cridar perquè no ho sent. Va caure una esquina també i
0: anava
1: al metge quan jo estava a l'estat, sí.
0: Sí.
1: Diu, Juana, com us coneixem?
0: Claro, claro.
1: I va dir, no puc escoltar la ràdio. Dic, oh, ho sento molt. Dic,
0: que...
1: telefona, que no escoltis.
0: Però per què no pot escoltar? Perquè no...
1: Perquè s'ha lluit el set. Jo m'has volgut de set, però s'ha separat el caig dins l'orella, ja no te sent.
0: Bueno, però ella m'ho escoltava antes, i d'on m'ho escoltava, que no era de
1: Sant Lluís. No, de Llumassana.
0: Ah, de Llumassana, sí. Ah, va,
1: de Sant Lluís no poden. Sant Lluís no, perquè jo que venia cap a mi mare, jo no tenia tampoc.
0: Ah,
1: vull dir
0: clar,
1: que ja...
0: Claro. Sí.
1: I ara m'has volgut, sí, que m'ho puc escoltar.
0: Sí, claro, claro.
1: Perquè a l'hospital m'ho l'he posat, perquè ja t'he acabat volgut.
0: Ja, ja. Bueno.
1: I he sortit a les 11 i després ja l'he posat de fora.
0: Bueno.
1: I t'escolto, fòbia. Perquè si no t'ho puc. Però bueno, aquí sí, aquí a Versicular vaig tot el dia per allà, vaig a comprar, escolta, en Toni.
0: Ja,
1: i
0: claro,
1: I ahir en Toni no el podia criar de cap manera, no sé, va tenir el telèfon.
0: Ahir va passar cosa, ahir va quedar sense internet.
1: Sí, m'ho va dir, ell m'ho va dir com vaig poder quedar a les 12
0: sí,
1: i
0: claro.
1: M'ho va dir que no tenia internet.
0: No tenia internet, no, i bueno.
1: Ah, els internets aquests que vos duen de cor. Va,
0: molt bé, Juana.
1: Vull cridar copi, una abraçada total.
0: Beso, guapa. Adéu, passa adéu, bon adéu. Dia. Adiós.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ai.
1: I és pensat, no em vol morir.
0: Sí, perquè tenia una visita i he tingut que aturar. Com està, senyora Lucre?
1: Està.
0: Està, diu. Bueno, ara allò no ho fa, aquella cosa. O sí? Per tu sí, ja ho sé. Jo em puc respirar un poquet.
1: Ja som en Martí. Estic sense corrent i tinc... I ja començo a tenir els braços i l'esquena.
0: Claro, però te poses un puesto que alerta'ns a corrent, idò, eh? Perquè també tu aquelles coses que fas, no, allò de banyar-te el cap i posar-te enmig de la corrent, ja no, que no. Això ja no tens 15 anys.
1: Bé,
0: per fer-ho.
1: Sí, que ho tinc.
0: Claro que ho tens.
1: Que no te tornaré a fer en els 15.
0: No, en els 15 no. Ja no. Això, ni tu ni jo. Ni ningú.
1: Qui és que se va morir? Que és la tia, bueno, tu.
0: Sí, la cunyada, que li deia...
1: La cunyada d'ella.
0: Sí. Ai, ara no me surt el nom. La cunyada de la tia Tiva, que se va morir.
2: Ni
0: Isabel. Ni és que ja se m'ha aquí, t'envia recuerdos.
1: Vale. I se m'envia recuerdos.
0: Se m'ha que ha vingut aquí en el peix i s'ha aturat ara un moment.
1: Molt bé. Que està millor, bueno,
0: sí,
1: com sempre.
0: Sí, sí.
1: Va faguent.
0: Sí, va faguent. Ara demà se'n va a l'excursió aquesta. Qui vas tu, la trobada aquesta?
1: No.
0: No.
1: No, guai no.
0: I com és això, que no?
1: Espera, que hi ha massa gent.
0: Sí, massa gent, sí. Claro, van tot a Menorca, s'arreplega tothom i...
1: Però
0: ho fan allà a Sant Lluís, ho tens a propet.
1: Sí, però no.
0: No estàs d'humor?
1: No. Per aquestes coses, no. Aquesta setmana, si quiera, vaig poder anar a... Ai, petó, la despedida de Cal en Porter, si queda que es ponen.
0: Ah, sí, és Cal en Porter.
1: Aquest dia que fan.
0: Ja.
1: Ai, fan més coses ara, ho telefonen més. Escolta.
0: No sé qui telefona, però aquí...
1: Que tinc que dir. Gràcies, meu Pan Pardo. M'ha posat una cançó.
0: Sí.
1: Una cançó de Juan Pardo, va?
0: Sí.
1: Després, este tot enamorado m'ha fet pensar molt en Pedro, quan venia al salón.
0: Ah.
1: La cançó seua. El que aquest qui la cantava no, eren uns altres, eren els verdaders.
0: Sí.
1: Però ell pensava...
0: I ell no l'haurà sentida, perquè ells són per molt avui.
1: Allò, bé, però veus, pensava, dic, mira, però bon. I que ara pensa en Pedro.
0: Veus, i no hi està bé, no?
1: Sí, jo hi penso en tots, eh?
0: I t'he posat en Joanet, que està bé amb esquí, el vaig veure i està un poquet patxutxino, eh? No ho sé ara, però...
1: Quin Joanet?
0: En Pardo.
1: Eh? Ah, va,
0: no,
1: sí.
0: No, l'esquinet, sí, ja, sí. També, claro, i ja són anys, també.
1: Jo, el que passa que també li demano... Que no se'n vagi molt prest.
0: No.
1: Que esperi que jo me'n vagi. Però, i que vingui també.
0: Ai, mira, que vols que te digui, deixa anar. Tu, mira per tu. I ell, esquí, no li deixis cap mal. No, i a més, no, té unes ses filles, sabeu que el cuida molt bé. Però, bueno,
1: sí, però
0: passen bueno. Los anys i ja està.
1: Va ser un poc pillo de jove i no sé si pugui anar tan amunt. Que jo sempre dic que jo quedaré però, mitjan camí, però
0: veus que me quité lo bailao, ell, mira, tot el que va disfrutar, que trobes?
1: Si no va disfrutar, doncs pues, ell s'ho va perdre.
0: I tant.
1: I ell va cercar, doncs bé.
0: Així, m'ho anà.
1: Llavors petit, ha crescut.
0: Ha tornat molt gros, molt alt i bueno, i molt primet, però bueno, per què?
1: Sí, primet, després menja més. després.
0: Sí.
1: Per de bon moment, vull dir que al final jo dic...
0: No, quan... ell és menjador, menja, però mira, ara està primer.
1: Ja, no, només és que mirar, tens Jaume, Jaume sempre menjava i no menjava... porqueries que diem.
0: No, però bueno, Jaume Déu era d'aquesta...
1: I sempre va estar prim,
0: perquè era d'aquesta complexió i també borinava molt.
1: Sí, de...
0: Que això també, fiam meu, i fa molt.
1: I si se l'ha de un poc nerviós també.
0: I...
1: Mira, bueno, bé, donarem un saludo.
0: Ana, aquí saludam, avant.
1: A tots els que escolten ràdio.
0: A tots.
1: Sí. I també, quan dic tots, hi entres tu.
0: Ah, vale, gràcies.
1: Que jo no, per anomenar, ja saps que em vaig anys que fa.
0: Terro.
1: No te puc anomenar tothom.
0: Vale. Quan jo sé te senti que dius tots, dic també
1: però
0: tu.
1: Però jo sempre dic a tothom.
0: Clar que sempre, sí.
1: Sempre s'ho vaig dir. Fede, ara és l'hora, vaig a penjar. Si està tanta estona, te cansaràs, però bueno. I, perquè té bo, també van anar, molt de besos, a tots, i per aquella casa, que no sé res, que me podria telefonar qualque vegada. I té el nombre. Bueno, és que jo, clar, si no s'hagués per ser ràdio, diria... I la musical aquest no sabria res.
0: Res. No. Ni tu ni molts.
1: Bé, jo s'ho he demanat a qualcú qui el veu qualque vegada, però... I la Margarita de la cuidadora, que en saps res?
0: Pues no, perquè els que jo demanava que sabia més cosa d'ella era en Santi.
1: Sí.
0: I tampoc no me va saber dir molta cosa i que qualque vegada li he demanat, ara fa estona, perquè m'agradaria també saber, perquè no sé res d'ella, la veritat.
1: Perquè aquell home que telefonava
0: sí.
1: A casa i tothom, saps? De vora Can Anini.
0: Sí.
1: Aquell es va morir.
0: Aquell senyor?
1: Sí, aquell senyor es va morir. No, ara no te puc dir el nom perquè no...
0: En David?
1: Que eren dos germans.
0: Ah, no. Ah, sí.
1: Saps?
0: Ah, sí.
1: I jo estava en una casa o dues més amunt.
0: Sí, que tenia un nom molt...
1: Sí, diferent.
0: Sí.
1: I jo, bueno... Bé, jo sempre m'entero de qualcun quan deies els morts o així.
0: Ja, aquell senyor, feia molta estona ja, perquè ja està a un puesto a unes geriàtriques, eh?
1: Sí. Però bueno, vale.
0: Vale, guapa.
1: Salut per tothom.
0: Això mateix. Vinga, que queda poc ja.
1: Sí.
0: Ja te queda poc. Després passaràs fred, ja veuràs.
1: I primer de 16 anys.
0: Bueno, però ja te queda menys. Pensa que ara ja d'aquí res entrem a l'octubre, ja me diràs tu.
1: Tinc que fer festa, després ha de fer festa en Andrés.
0: Bueno, a poc a poc.
1: Falta molta cosa.
0: Ja m'ho passa tot massa de veres. Vinga, guapa. Un besito.
1: Adéu.

Bueno, i ja ara ja no podem obrir ja més telèfon, me sap greu. Tinc que sonar molt emboat. Estic fent sempre donant les gràcies molt especialment a la genteta que ens ha cridat, la tia Tiba, la Toñi, la Juana Plaça i la Lucre.

Sí, recordam que, bueno, quedaran després amb la companyia de Fil Musical. Que tornaré a ser aquí dimarts que ve, que serà el darrer dimarts d'aquest mes. Ai, Déu meu, que nada menys que n'ha tingut 5, eh? Van començar el mes en dia 1, en dimarts. Dia 1 sempre comença, però va ser en dimarts. Després van tenir dimarts dia 8, dimarts dia 15, que va ser el dia que vaig començar. Després, avui, dimarts dia 22. I després, dimarts que ve, si tot va bé, serà dia 29. Acabaràs més en dijous i començaràs octubre en dijous. Nada més ni nada menys, eh? Vull dir que ja... Tia, ja han passat el mes. Gràcies a tu que m'ho has escoltat. Que potser no crides, però... t'agrada la nostra companyia i nosaltres t'ho agraïm moltíssim. Que passeu una molt, molt bona setmana i un bon cap de setmana. I tenim aquesta cita per dimarts que ve. Una abraçada. I acabam, com sempre, amb una musiqueta per tothom. Vinga. Vinga.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Una gran nació com és Espanya, 3.000 anys de història, eso es lo que tienen que saber los niños.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: De mi vida, tú cántame.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Adiós, que estéis. Sent 3.4 de sa freqüència.

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

0: Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar.

Carlos Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: impressionante aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

seguint de prop amor al vent. Et vull veure fent cançons.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.